0: Ako es plabou nou, ako ero Rémi Geffroy, ambelou titoul The Irishman Instrumental, extrach desoun seizen album Carrefour des Anges. Akest album nous presento uno bio musicalo e un son caractéristique, unt l'accordéou diatonique s'exprimis portat per un quatuor a cordos, uno batario e uno guitaro din dadoubomens alencop susprenens e puderouses. Carrefour des Anges nous invito a un biatche introspectiu alencop intim e universal unt la musico ben lumiral de nostra amo, rebat de nostros gioios e de nostros penos, de nostres espers e de nostros desillusius. L'escuto d'aquest album es un experiencio immersivo un nos daissan emporta pels fluts melodics, navegant entre somi e realitat en cercos d'aqueste Carrefourc un los àngels se rencontrun e un beleu nos tornaren troba una part de nosaltres. E es vengu de l'Europeriu de vos donar d'idees de sortides en Carsi e al de là per aqueste mes d'octobre e de novembre tabé din la vostra emissió Fourbourg. E comencen aquelles idees de sortides en Carsi e al de là amb dempuei la debuto d'octobre a l'espaci Occità Carsinola s'insere al 600 Abengudo del Bos a costat de la sala Pulibalento ako es possible de rejuine los curses d'Occità per adultes e drolles mas tabe los taliers de cans, dansos tradicionalos e discussions prepausats per l'associació Aquiloc. Per mai d'informacions, podeu telefonar al 06 73 612 604 613 ou mandar un courriel a asso.aquiloc@gmail.com. 17 e 25 d'octobre a Binturos Trento, a la Salo de las Festos de l'Abastido Marniac, se debanarà una iniciació a les danses tradicionals per totes amb Fabienne Villata, seguido a 21:30 per un bal occità amb la formació Kersinota. Aquesto serrado és organitzat per l'associació Patrimoni e Cultura de l'Abastido Marniac. 17 e 25 d'octobre, tout jour, a 19:00, au Kent Essence de Felsen, hi haurà un concert-conferència Camis de Biais amb Xavier Vidal, amb Pel Repais l'amico Carsinolo e a 21:30 acocerà un bal amb el kit Xavier Vidal. La serrada és organitzada per l'associació Revon No Village de Felsen. Los 25 e 26 d'octobre a Vilofranco de Ruergue se debanarà la primera edició de Carrieros Occitanos, una manifestació per la llengua occitana. Manifestació, discussió, canter, concert, bilatges dels diferents països occità, passo carriero los 25 e 26 d'octobre 2025, un weekend festif de manifestation et d'action pour la langue occitane. Le programme est disponible sur le site www.carrieros-occitanos.eu. Dimanche 26 d'octobre, din la giornada a Tegra, unt es nascut le troubadour Hugues de Saint-Cyr, y aura une animation cant en occità per l'associació Aquiloc à l'occasion de la Festa de la Nuze organisado per Tegra Animatio. E puis en an acaba aquelles idees de sortides en Carsi din la vostra emissió Fourbourg amb del 7 al 9 de novembre a Dunos din lo Tarn-et-Garonne se debanarà las Jornades Occitanos amb de contes la projecció del film Un pont au-dessus de l'océan, 12 trades apéro et repaisses gascous, un grand baltrade amb tout titré trio del groupe Aredal et Rémi Geffroy solo qui est benen d'escuta, un omesso et un spectacle mesclant contes, cant et danses folkloriques et un fil dit chose 13 de novembre à Binturos Trento al cinéma Robert Duano de Biars. Il y aura une serrado sur l'autour occitano de Lemosi, Marcelo Del Pastre, à l'occasion del centenari de Sanaisenso. Al programme, il y aura la projection del stress films de Patrick Casal, des lectures bilingues et une discussion avec le public à Squesto Serrado, es un partenariat entre les films du Genièvre et l'association Aquiloc. Renseignements au 05 65 38 03 79. Baki, à quelles idées des sorties des incarcérés de la Sunacaba dos Peruei, la Stournares Trouba, l'Umesquebe.
1: Beituro magrado d'escuta l'émission Fourobourg à Coespla.